Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Entends?
2: Carré.
1: Ça, j'en mode quoi, gros? J'en mode...

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia. Might be a

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell 103.4 de sa freqüència modulada. Emissora municipal.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: buenos días, Tony, un vestido maravilloso, ¿eh?
1: Hola, Juana.
0: Buenos días. Qué guapo el vestido, la música guapa. Yo no sé qué vas a posar, y te has posado maravilloso.
1: Bueno, estoy muy contento.
0: Te posarás el Jorge Sepúlveda y irá a dormir.
1: Muy bien.
0: També està molt guapa. Va, he fet un matí meravellós i tot saludar la mano davant. Un saludo a tothom, eh?
1: Gràcies, Juana.
0: I a tu una abraçada. Moltes gràcies.
1: Igualment. Adéu. Gràcies.
0: Adéu.

0: Hola, bon dia, Toni.
1: Bon dia, tia.
0: Com va?
1: Va bé.
0: Va bé?
1: Va bé.
0: No, no, estupendo. Que duri.
1: Aquí estem.
0: Aquí estem, sí. Te vaig enyorar dilluns.
1: Bueno, són coses que no...
0: Sí, no, no, clar que sí.
1: Jo sempre que puc, estic més venint.
0: No,
1: i... Que no està segur perquè meu.
0: No, s'ha des de l'Evo. T'entretens a tu i mos entretens a nosaltres.
1: Però a vegades, mira, hi ha coses... Que...
0: No, i tant que sí, jo
1: i...
0: trob, sí. Idò, molt bé, tenim molt bona música, i bueno, i tot, tot el que fas, tot el matí t'escolt, que jo sa ràdio, que no me llevin sa ràdio.
1: Jo sí, m'agrada.
0: Jo som de sa ràdio es Castell, de tota sa vida quasi, fa moltíssim d'anys, i m'encanta sa ràdio. Sempre deig el mateix, però és que sa ràdio no estorba.
1: Ahir en Rallau vam tenir una reunió que tenim cada mes i
0: sí.
1: En Rallau que sí que hi ha molta gent que escolta Ràdio Es Castell.
0: Sí, molta.
1: Però bueno, no s'han acostumat a telefonar.
0: Sí.
1: Però si ho feim un poc així variat, si la música més o menys agrada,
0: sí,
1: hi ha molta
0: no.
1: gent que no se'n va.
0: Sí, hi ha gent que no, bueno, no té costum de cridar, però que escolta n'hi ha molta. Mira, jo ara avui m'enviaré un beso a Toni que llavors me fugirà. I de part meva i a Toni volem felicitar, saludar a unes joves que fan feina en el polígono del Castell, que la fàbrica se diu Vinent i Vinent.
1: Sí.
0: I elles escolten Ràdio Es Castell, vaig estar molt contenta, et sabreu. No et conec a totes, en conec una que es diu Gedi, aquesta la conec, i et enviem un saludo molt gros i estic molt, molt contenta que escoltin Ràdio Es Castell, perquè jo Ràdio Es Castell m'agrada molt, i estic contenta de saber que gent l'escolta.
1: Molt bé, tia.
0: I si pots, la cançó que haig de posar per naltros, et hi poses per elles, de part meva i na Toni. I, bueno, que ho passin molt bé, sobretot, i escoltant. I un beso per elles.
1: I ens entretenim també satisfets.
0: Idò, jo, com que m'ho van dir, dic, idò, divendres amb en Toni ja saludaré.
1: Gràcies, tia.
0: I saludar a tothom que escolta. I...
1: S'aigua sembla que mos ha tornat a passar per alt.
0: Sí, ahir havia de ploure la mar, no va fer res.
1: En la nit havia de fer tormentes,
0: sí,
1: no n'ha fet cap.
0: No fer cap. I avui de matí he fet res, una ruixadeta, que el que fa és embrutar en vez de fer net. Però bueno.
1: Bé, ho tenim.
0: No fet gaire cosa, no. En dona per diumenge, però que en dona. No sé si per diumenge o per dissabte. Bé, aquest dia es dona aigua. Però es veu que no mos endevina en altres aigua.
1: No mos endevina prou, no.
0: Són tan petitons que es veu que no mos veu.
1: I la necessitam, perquè necessitam
0: sí.
1: d'aigua.
0: Sí, que necessitam.
1: Es veu
0: sí, no
1: tot
0: sé.
1: Sec i després...
0: No sé.
1: Que...
0: Sí, no hi... Al camp no hi haurà res. Se morirà tot. Però bueno... Enrellam, però no hi podem fer res, tampoc.
1: No.
0: No,
1: però amb això no podem fer res.
0: No.
1: Més que queixem-nos que es consumeixi bé
0: sí.
1: no, i que no se desperdici.
0: No, això sobretot.
1: Perquè jo una de les grans coses que sempre penso és que m'assembla que la xarxa té molta pèrdua.
0: Sí, que en té. Sí.
1: Que no és tot gasto de la gent.
0: Sí.
1: Perquè tant tant veus aquí fan un forat, aquí en fan un altre i espero
0: sí.
1: que troben fugues, però crec que n'hi ha moltes.
0: I això haurien de ben mirar, claro, perquè sembla que no hi ha en haver-hi un foradet o un grif o una gota, els cap dels dies són molt de litros, eh?
1: Jo m'ho he de dir, quin vaig tenir una que meua.
0: Oh, jo crec, idò, sí. Sí, no, és perillós, eh? Quan hi ha una cosa així que no la troben, si nosaltres també mos va passar a la cotxeria. I va ser un tubo que vessava que no el ven. Bueno, no ho veiem perquè estava enterrat.
1: Jo també, jo va ser un tipus d'aquests enterrats i d'haver de venir un home amb un aparato per saber per on era la fuga, perquè no ho sabíem.
0: Claro, claro, i nosaltres després ho vam posar per damunt, vam posar la tuberia per damunt en vez de tornar a enterrar. Almenys així la veus, si perd.
1: Sí.
0: Idò, Toni, molt bé. Ja dic, un saludo per tothom, tothom, un beso per vosaltres. Na Frida bé?
1: Na Frida bé aquesta setmana.
0: Bueno.
1: Sí. Ja. Hi ha un cumpleaños d'una familiar de...
0: Ja.
1: I de pas, mira, farà fins dissabte, o dilluns, no ho sé.
0: Idò, bueno. Farà un parell de viatge a la voreu, també.
1: Sí, estarem contents.
0: Clar que sí.
1: Que me telefona, i me va telefonar, i molt bona fiada.
0: Sí, sí, coet, sí. Ho ha estat sempre, sempre ha estat una fiada molt, molt bona fiada, i de casa, i sí. I molt bé, Toni, un beso per tots vosaltres,
1: gràcies,
0: també,
1: tia.
0: De part meva, i na Toni.
1: Moltes gràcies,
0: adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Bueno, pues tenim la tia Tiva i en Antoni, aquí també. Escolta en Ràdio Escastell.

0: Sí, buen día. Buenos días.
1: Buenos días, señor.
0: Hola, señora. Hola, señora.
1: ¿Va bien? ¿Va bien?
0: Sí.
1: Mira, que duri. Ara sentit la tia Tiva, que és una agradosa, i que rompa sol de ratlles costelles, que jo també hi ha gent que me diu, ai, te sent, que tu me diuen, t'he sentit. Jo dic, que m'has sentit, que bon, diu, sí, a Ràdios Castell, o sigui que jo a vegades he trobat gent que me diu, bueno, te sentim, te sent, però més d'una, eh? I jo li dic, i de on me sent, diu Ràdios Castell, i pues, estic un fa que em pagui, i de quan m'ho diu, i tot, no t'ho creguis. I bueno, i això passa, eh? Però és bé, que moltíssima de gent m'ho diu, eh? També, això, saps la veritat. Però bueno, és el que tu dius, de que escolta, el que passa que no tenen de sona de cridar. Jo també vaig escoltar molt d'anys, quan vaig començar a escoltar, que fa quants anys, quan a l'última va descobrir Ràdios Castell, però ja fa quants anys, clar, no pas d'ella, però en fa 16 o 17, tampoc cridava abans, de cridar també fa menys, que tot d'una te fa un poc de sona, després quan hi estàs ja li em veu el dret i ja està, eh?
0: Sí, mira, però sembla que...
1: Bé, i no, ja està. Bueno, que diu que ve a Frida aquesta setmana, ja està bé, eh?
0: Sí.
1: Que contents, eh? Tothom, això sempre és una alegria. Com sé que vaig tenir jo diumenge, veu dir, després de tanto tiempo, de poder tenir, o no?
0: Sí, tens bé, feia estona.
1: I no, que no també podíem... vam estar molt contents, tots dos, eh? De veure't. Perquè ja t'ho dic, que hi ha dies que anava això. I va, i no hi és, i avui no hi és, i avui tampoc hi és, va, i oi que passa. Avui té això, demà té allò.
0: Justament.
1: Dic, i sempre té cosa, va, que és això.
0: Però bueno, va ser l'únic dia que no hi vaig anar, eh?
1: I no, dos dies jo hi vaig anar, eh? No hi he anat més que dos dies, que quan ja va acabar el mes aquest pràcticament d'agost, que era desastrós, de tràfic,
0: sí.
1: Perquè va estar una cosa. La veritat, i era una cosa per de més. Quan hi vam anar, diguéssim que ja era, hi vam anar la setmana antes de les festes, que havia ja havien d'anar, perquè no hi havien anat mai, no us agrada anar-hi, i van anar, no hi vaig fer, i ho vaig demanar. Ah, no, està bé, sí, sí, sí. I els dies de la festa que hi vaig tornar, vostè tampoc hi va ser, eh?
0: No.
1: I vaig, avui què passa? Avui una altra cosa, dic, oh, eh? Sí, i ja, no. Si és que no, dues vegades, el tinc bé, com t'ha dit jo. Però bueno, ja està.
0: Però al final m'ho van veure i...
1: Al final m'ho van veure, exactament.
0: I ara ja m'ho recordarem almenys un mes.
1: Ja m'ho recordarem de... I quan me vas fer així amb aquest dic que em tocaven candilejas,
0: sí.
1: Amb la feina que va dir, des Mallela amb Antoni, que sempre te la toca. I com bé, ara ja no, perquè ja ha començat i no vull travessar, que estan ballant. En sèrio, eh? Vinga, idò. Vale, molt bon dematí i tot el que he escoltat i la novel·la està rojo vivo, clar, però ara ja deu el darrer i ja, ara ja estem així. Vinga, idò, per tots els que escolten, a la meva amiga que li vagi bé, que sigui contenta, també, que ara després pujaré i quan pugui ja m'ho veurem que altra vegada més, si mateix, eh? Perquè d'aquí és un món. No, mentre faci aquest temps, quedarem per aquí, saps?
0: Sí, sí, no.
1: Sí, aprofitarem fins-ho darrer i després ja està. Que si ve, anem molt llarg, ara sembla que no arriba mai, però arribarà.
0: Sí, que arribarà.
1: I el que dius, eh? Plou per tot, eh? El meu fill avui diu, que plou per tot. A València fa desastres, a Barcelona, a Tarragona,
0: a
1: l'Alerta Roja. I aquí ni una de sa tia diu que ha fet una ruixada, aquí ni això, aquí res, tu. I el que tu dius, tenim el tèster, pot pensar com el tenim, des de Vertes.
0: El marrón. Ja,
1: el marrón, exactament, però i que no hi ha altre, tu. Hi ha el que hi ha. Vinga, idò, fins dilluns, que també vaig dir, com tu dius, diumenge vas dir que havies d'anar, no sé, a Socorristo, a qualque banda, quan no te vaig sentir dir que hi ha anat i la cosa s'ha enredat i ja està, vaig pensar. I ja està. Però,
0: bueno, ja ho tenim tot aclarit.
1: Ja ho tens, ja t'ho van aclarir.
0: Sí.
1: I això és important, que t'ho vagin aclarir. Vinga, idò. fins dilluns, i me poses la cançó que en Rafael me va dir, que l'hi tu, vale, Rafael?
0: Vale, jo.
1: La cançó que me va dir, que l'hi tan vileja, que li he dit ara. Vinga, vinga, adéu.
0: Adéu, Gertru, Rafael. Vinga, una abraçada adéu. A tots dos.
1: I a tu i a la teva família també. Vale.
0: Gràcies.

0: Bon dia.
1: Ay,
0: ay, Lucrecia de mi vida.
1: Ja, és que vindrà fred l'hivern. I jo dic que serà per Nadal, com vingui l'hivern. I cada any per Nadal solia fer sempre sol i bon temps, moltes vegades. Oh, fia meu, jo vaig en sa perduda d'aigua també, la vaig tenir a Horizonte. No ho sabien de per on s'ho perdia amb aigua. I també va ser una canyeria que havia de fora, diguem, però estava davant la terra, l'havien posada, però havien deixat com un forat per si un dia havien de fer. Però no, la van haver de fer una canal, això que fan un trosset, i després ja la van deixar de la sala. Però es veu que això a casa i molt d'anys, crec que les tuberies no són de ser inoxidables, no, eh? Són massa cares i per això
0: el ferro i el ferro robea
1: i després que
0: nosaltres
1: no sé.
0: Que també m'ho robam
1: i el seu cosí que deu haver tingut res de saigua,
0: ell no diu res mai,
1: no diu res mai, però...
0: ell viu dins València. Ara, a Castelló, on va gros,
1: a Castelló? Que no viu a Castelló, però... Ell?
0: No,
1: ell... No, és València.
0: Ell viu dins València.
1: Però bueno, València, la setmana passada, Torquera també hi va haver, antes d'aquesta aigua, n'hi va haver una altra, que ho era, més, que tenia... Bueno, i ahir també havien, bueno, aquest dia havien avisat que no obriguessin, que baixos, diguem, que no n'haguessin baix, i bueno, i mostren, a vegades mostren, a veure si posen un tros de llenya o...
0: Més que res, jo crec que a València, més que la capital, s'inunden als redors.
1: Sí, clar.
0: El que és el centre, ho troc que el tenen un poc aclarit.
1: Ara, fa molts anys que vaig anar aquí on hi ha la mare bunt d'aquesta d'Homus i del Lot. Fiat meu. Estic, quan t'ho veig em poso de mal humor. Perquè dic, aquí dins diuen que n'hi ha ara diuen que n'hi ha 2.500. Diuen, van dir ahir. Però jo dic, saps què? Dic, de 2.500 n'hi deu haver 50 que deuen ser de manos largas. I uns pels altres, bueno, no sé gent. Ai, bon Déu, és trist. Ve de fugir de que teu, però perquè també els maltraten, no els hi fan. Oh.
0: Jo no sé què tenc a dir.
1: Jo hi vaig anar quan era jo, bueno, menjant-me, una volta de 60, que van anar de viatge, doncs hi van anar. I van haver de deixar jo el cotxe de lloguer, 850, sé que era, vermell, i el van haver de deixar una tanca, i hi havia un guàrdia jurat d'aquest, un que guardava. Però diu, però si tot s'enduguin tot el que pugui haver, perquè jo potser un tros i poden venir d'altres. I no, van deixar, com que només era per anar-ho a veure, vull dir.
0: Oh, però jo, també vaig, ara... jo també hi vaig anar, també
1: i
0: vaig do. Anar a Ceuta,
1: no, tu...
0: fer un
1: i
0: dia.
1: Do. Sí, és el mateix. I com que jo, bé, jo sempre, quan anava de viatge, o quan ell venia, jo veia que hi ha molta Espanya antes d'anar a veure fora, m'entens? Dir, perquè hi ha molt de puestos que no els entens. Ara ja, en Centroamèrica, aquests que ballen, que allà molts són, però jo deia, per anar a un puesto, i si jo no sé anglès, ni un Jaume tampoc, per exemple, però a Espanya, és a veure, vaig trobar puestos, he vist puestos molt guapos, però bueno, aquests ara quan ets de veig, si jo ho sé, em posa de mal humor. Que ha de ser molt trist, deixar que teua. I hi ha un altre tema, però els de política no em vull rellar.
0: Va ser la primera vegada que a Ceuta
1: Sí.
0: Va ser la primera vegada que me van brindar. Bueno, l'idea en costo.
1: Què?
0: L'idea en costo.
1: Ah, costo. I què era?
0: Que simbolia.
1: Ah!
0: Mira, un jovenet.
1: Sí. Clar. Jo, de totes maneres, l'altre dia que ho vam veure, vam anar fins a frontera per veure d'aquí, i després, bueno, vam veure quasi tot Andalusia, i, bueno, Galícia també, n'hem vist quasi tots els pobles, quasi sempre ens havien deixat a vegades un, perquè si després era molt en fora i havien de tornar darrere, això... I jo, sí, m'aturava un poble, m'agradava fer una volta, m'entens?
0: Sí.
1: Almenys. I, bueno. Bueno, jo saludarem a tothom qui mos escolta. I jo aquesta setmana passada havia plegat el ventilador perquè me'l guardessin. Però ja l'han parat dos o tres dies, una estoneta només, eh? Perquè... Si vull veure, que normalment és de capvespre, quan veig, bueno, de capvespre, a partir de les 4, que veig la tele o això, pues, no, des de fora, o la tinc que dir que la sentin el camí quan passa, no, o això no la pot, no. I quedam així, no? Pues, molt bé. Saludarem a tothom. Ara fa molt de dies que no he sentit en Fede.
0: Sí, i... bueno, Fede és viu.
1: Eh?
0: Fede és viu.
1: Ja, no? Clar, tu devies veure els dimensos, almenys. Escolta, i qui més t'havia de demanar que vaig dir? Aquesta sí que em fa d'estona. Perquè vaig sentir la Nida. No sé si era amb tu.
0: No, me va
1: telefonar. Amb tu no ho era, no. I, però bueno, ja tampoc no la sentia més, no, eh? N'hi ha diverses. Bueno, besitos per... Sí, besitos per tot. I d'una línia blaia que en sap res?
0: No.
1: No.
0: No sabem res de ses blais.
1: Ja.
0: Ah, és raro, sí. Que no telefoni.
1: Sí.
0: Nini,
1: sí.
0: Telefona, a veure que mos has de
1: dir. Que ja, amb els anys que en duc, ja me'n falten molts, eh? Si tenc que hauré de comprar una llibreta, si me'n recordo de tots. Les males que no puc escriure, perquè si ho escric a lo millor tort, o ho poso amunt, que no ho veig bé. Si només hagués posat una una C, eh? Una lletra només, però amb una lletra no sobre
0: què. Tu veus la xuleta que tinc jo davant, no entendries res.
1: No, sí, no és res. Si ara me van voler mostrar, jo dic, ja, també són curioses, segons quan, però bueno, tinc una amiga d'aquí bastant, això, i m'havia de veure moltes vegades, i a vegades m'ajudes a buscar. Sobretot amb vermells, que li agraden molt. Cosindro, no li agrada, no en sap, diu, no, diu un botó o un punt, el sé fer. Diu, però clar, ha quedat també en vigor de molt jove, i amb el lot, bueno. I la qüestió que ella, i amb vermells, sí, però per què t'ho deia?
0: Vermells.
1: Sí. Bueno, bé. Que me ve veure i això, no sé, creia per una altra cosa. Ah, i veus, no ho has d'escoltar a ràdio tampoc, així. I jo dic, ei, si passes per segons quin carrer, hi ha qualcú que sí. Però poden ser, o tenir-ho dins, i ara jo mateix ja t'ho dic, si ho tingués molt fort, ho sentiríem de passar. Jo tenim fluixet. Bueno, Roger, que ja ho senti. Va bé. Bueno, i tal.
0: Molt bé, Lucre.
1: Saludos per tothom que mos escolta. N'Antonyita, en 29, també fa unes quantes setmanes. I en... i per vosaltres que té un també, un abraço.
0: Moltes gràcies.
1: I que no, això és el que t'anava a dir, que no, que ell dissabte ja no hi va anar, perquè va dir que ell té per els mesos, aquests dos mesos, però ell per un dia més, un dia menys, ja li és igual, anar i venir, això. Veus, i m'ha de dir, no hi vaig, dic, idò. Ja, dic, segurament que demà, dic, hi serà, en de so, en Joan.
0: Sí, en Reinés.
1: I no, veus, també devia ser quasi darrer o no.
0: Sí, sí, és darrer.
1: I no, veus.
0: És que troba que dissabte li van dir que no vingués perquè no hi havia gent, no sé què.
1: I no, hi havia bueno, un parell va ser que en Freddy tenia el compromís de cada any, cometes els sopades més que ell. I jo hi vaig anar per veure, dic a veure si hi ha qualcú d'elles que jo te'l pugui veure, perquè era tard per anar de visita, i no hi havia ningú de les que jo coneixia.
0: Ser blais i solien anar.
1: I jo sempre, hi havien segut de veure jo, i després en José tampoc hi va, i jo, no, José hi va telefonar amb Fili, crec que sol rellant amb ell. Diu, no. Diu, jo des de que no som president i no hi veig, quasi, també. Saps la vida? Adiós, guapo.
0: Molt bé, Lucre.
1: Que ara, ja presto una suar.
0: Hasta otra. Adéu.

0: Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Toni.
0: Hola.
1: Bon dia.
0: Ho sabies, tu?
1: En què?
0: Que es va molt bé de la patata.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo en tinc de sembrades.
0: Ah, i jo, ho veus?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo, sí, la madona... Sí, bueno, ho deixarem anar. Em vaig sembrar, em vaig collir, he sembrat pebres, pebres normals, eh? No picats ni res. I n'he collit un quart. Sí, vaig sembrar carabasses i n'he collit una... Una. Les altres van ser bordes, es veu. Moníssima, però. Me fa pena i tot menjant-me-la. De tan bona que és.
0: Ho veus?
1: Sí, la deixaré fer encara, sí. I ara tinc les patates sembrades per Nadal. Tindré una anyada, oh, preciosa. Sí.
0: Patata bona per Nadal, tindrà.
1: Ai, és el que me falta, la ruixada, que m'ho fa falta, que caigui, me fa falta jo. Bueno, doncs pues mira, m'entretenc en qualque cosa, també.
0: No, no, bé que fas.
1: Ja. No de ser tot, no tot han de ser trabajos manuales i llegir. No, a l'aire. No. I l'any que ve, la meva germana, me diu, l'any que ve, lleves rajoles de mitja terrassa. No posis testos, tot, que siguin hortalisses, dic, amb això pensava. Sí, també, amb això pensava. Ai, Toni, que la clarita que m'han d'aclarir-la en aquesta calor, perquè jo no puc més, eh?
0: I jo tampoc. Jo m'agrada, tota. Estiu.
1: Sí, jo també.
0: Però jo encara... Tota... Ai, vespre jo... encara vaig haver de posar saire, perquè...
1: No, jo també, eh? De cap vespre una estona, perquè... No me, o sigui, no hi ha bé tancobert davant i darrere i just les cortines
0: no,
1: fan menció. Res. Vaig tancar, vaig posar saire. Però és que dic, bon Jesús, jo, tota sa vida de joveneta sempre, deia que era un animal d'estiu, però jo un guany no ho dic. No? No m'agrada assistir.
0: Ha estat molt dur.
1: Més que calor és aquesta

0: Naninibla ina paka, asan B. Dis lo que que é, asan B. Però també molta de calor, bueno, no és allò que diguem, per anar a tocar el campanar de Santa Maria, no, però estan bé, estan
1: bueno,
0: bé.
1: Estic content. Estan bé.
0: Sí, estan bé. Sí, estan bé, el que ja he dit, no estan, per anar a tocar el campanar de Santa Maria, però estan bé, estan bé, bueno, estan bé. Bueno, pues Toni, que repeteixo, saludar a tothom. Una forta abraçada a tots els de que teva. Salota bé?
1: Sí.
0: Aquesta, bueno.
1: Aquesta setmana la veurem.
0: Ah, vindrà?
1: Sí, sí.
0: O hi anareu, vai. Ai, do, beníssim, un quart de dies. Així va bé. Així desconnecten un poc i va bé. Beníssim, beníssim. Quan venen, ai, se fa una... Encara només siguin poc dies, però bueno, ja els veus.
1: Ja
0: no és el mateix... No és el mateix en vídeo llamada que veure-los així, perquè així ja se sàvies i tots. Ens podem estrujar. Sí.
1: És el mateix.
0: Que ja no... Bueno, els meus ja no se deixen estrujar massa, però bueno, jo encara els estrujo. Sí. Un em farà 34, 35, clar, ja no el puc estrujar massa, i l'altre ja n'ha fet 21, i clar, és allò, que ja no se pot estrujar massa. Però se deixen, aún se deixen. I doncs aprofit. Vale, i de Toni, i per tu, com sempre, un fort abraç. Vis dilluns, si Déu vol, i visites. Adéu.
1: Moltes gràcies.
0: Vale, Maruja. Visites, Déu.
1: Adéu. Adéu. Bueno, una maruja.

0: bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni. Som Repe, que m'acaba de cridar a Toni i me diu que és que han posat una fàbrica nova. Dic, per què? Diu, sempre t'equivoques. La fàbrica és, que jo ens he felicitat, és Vidal i Vidal, no és Viner.
0: Ah, Vidal.
1: Però m'he confós. Amb el Vidal, Viner, m'ha semblat que era el mateix.
0: Bueno, és bo d'estar.
1: Bueno, res més.
0: Bé, com que encara no ho han fet, estarà aclarit.
1: I no, ho vull rectificar, que me perdonin, però bueno, m'he equivocat. Res més, només era això.
0: Gràcies, tia.
1: Vinga, un beso, adéu.
0: Això és bo de fer.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Antonio.
0: Hola, Mari.
1: Hola, hola.
0: Com tenim?
1: Bé, suant.
0: Com sempre.
1: No bé, és dia de sa fresca encara, carai.
0: No bé, no.
1: Ara t'entenc. Bueno, moltes salutacions a tota sa audiència, a tots els que han cridat. Els he sentit a tots, m'encanta sentir sa gent. I, bueno, és la ràdio que dèiem que junta molt, que sí. Amb això de poder ratllar per telèfon cada vegada que podem,
0: sí.
1: Pues és una cosa que ajunta molt a la gent que escoltam.
0: Així és, Mari.
1: Estem molt contents de sentir la gent quan, bueno, m'ho diuen les seues coses. Jo no tinc massa cosa que contar, només és la calor.
0: És habitual. Tothom, perquè...
1: Sí. Jo sempre m'apenc que són qui en té més, però jo veig que és tothom qui en té,
0: no, una lucre també en té, i tothom en
1: té. Sí. Bueno, ara vam a fer senyor de dret encara i...
0: Tu aprofita.
1: Aprofita. Jo aprofito. Fins al darrer dia aprofitaré jo. Després, quan venguin les tormentes, m'hauré de retirar.
0: Bueno, ja veurem.
1: Bé, no sol venir fred aquí, de veres. A vegades dura tot el mes aquest encara.
0: No, però l'aigua està bé encara, perquè posa que hi té 25 graus.
1: Sí, l'aigua està bé. Està beníssim, no en tens de fred.
0: Idò. Beníssim, bueno, Mari.
1: Si vos vols posar una cançó o me la poses, no tinc res pensat.
0: Vale.
1: I l'escoltarem, vale?
0: Beníssim.
1: Vinga, idò. Una abraçada per tothom i un beso per tu.
0: Una altra per vosaltres.
1: Gràcies, Antonio. Adéu.
0: Mari.

0: Sera. La primera està en Juana Plaza, qui m'us ha demanat una cançó d'en Jorge Sepúlveda. I la cançó que li posarem és aquesta, una de les més tradicionals d'aquest cantant, qui no passa mai de moda.
1: I'm so lonesome.
0: Mirando al mar, Jorge Sepúlveda.

words must a man. Bueno, ara saludarem a unes joves que van conèixer Satiativa i Natonyi, Nagedi i unes altres amigues, i fan feina en el taller Vidal Vidal. Bueno, pues Satiativa i Natonyi els hi volen dedicar una cançó a aquestes joves que escolten la ràdio.

Bueno, espero que ja hagi agradat a aquestes joves aquesta cançó que li ha dedicat la tia Tiva i na Toñi. I ara... Ara... Com no pot ser d'altra manera? No podem deixar de sonar...

Bueno, i seguidament una altra salutació ara per na Mari, que espero que, bueno, si ha anat a nedar ja hi ha tornat, però bueno, ella, com que té la ràdio a prop, l'escoltarà, a la cançó. Per na Mari i en Pito. Avant.

Bueno, ja han acabat les dedicatòries i ara ja per tancar aquest espai, aquest matí del divendres, posarem aquests temes que són himnes musicals, llegendaris. El primer, segon, tercer, aquí.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guia és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guia és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guia és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare Guia.

Molt bon cap vespre i benvinguts i benvingudes. Aquest 103.4 és a freqüència modulada a Ràdio Es Castell, aquest programa de guia dirigit i presentat per jo mateixa, Nadelina Gómez. Juan. Han començat amb aquesta música celta. Després hem escoltat Ana Maria Pelae interpretant Los Campanilleros de la Libertad, una banda sonora original del documental Acuérdate de mí,

ara estem escoltant aquest In Its Falls, Mirrors, Harpy Pipe. Avui moltes cosetes, com el mes d'octubre, que començàvem ahir. Ahir també era el dia de la gent gran. I aquí al Castell Conó quedava portes obertes del club jubilat de jubilats d'aquí del Castell, on es podien veure totes les activitats que es fan en el centre i també apujats per el Centre de Cultura d'aquí del Castell, Centre de Cultura Villa Carlos. I moltes cosetes més que anarem enfilant a mesura que vagi passant aquest programa de Guia i altres programes. Així que continuem ara escoltant Ana Sole Jiménez, Ana Rosalén, d'aquest Quien escucharà mi canto, una cançó dedicada a aquelles persones, especialment dones, que no tenen veu ni vot i que duen un mocador en el cap. Entens el que vull dir?

Bé, doncs acabem d'escoltar aquest tema mexicà interpretat per Natamara Ratjinovic, aquest Júrame. I abans havíem escoltat doncs, aquesta cultura que ens arriba des de Mèxic, aquesta compartir amb els morts doncs, sa vida, i amb això entre sa alegria, el que es menjava quan estaven vius, els records, tot el que els tenien en comú. És una manera de recordar amb alegria una persona que ja no està amb tu, molt diferent al que fem nosaltres. I ara anem a escoltar un tema interpretat per na Mercedes Sosa i na Shakira, un tema que es titula La Maza, que és, com no, un tema que es ratlla d'allò que ens fa on se sostenen les nostres convencions, és que creiem, és que pel que lluitam i és el nostre propòsit de vida, la maza.

Qué cosa fuera. I continuem amb aquest glosador, amb en Joan Gomila i Olives, en Gomileta. Va traspassar a Sant Lluís l'any 1907, a l'edat de 77 anys. Era jornaler i va fer tota la vida de missatger. Sempre estava de bon humor i solia fer riure per la manera de cantar les glosses i per les sortides que tenia. Posava en compromís els seus companys glosadors, que sabia de lletra, però no tenia cap pèl de tonto. Un exemple. Aquí, amb els salesians, quan jo era al lot, que t'hi poses, que vaig aprendre ses coses, que han d'aprendre els bons infants,

I com no hem escoltat, sabeu d'anar Anna Ferrer quan formava part del grup Subaida en aquest treball que es titulava Sol de mà. Concretament, a Romans dels Infinitius, aquest poema d'en Pere Xarxa o d'en Francesc López Casasnovas.

La divinitat més venerada des de la prehistòria, i no només a Grècia, sinó en tots els països antics, era la terra. Damunt la terra calciga per primer cop l'homo, i es va nodrir dels seus fruits. Els pobles de la Mediterrània identificaren a la deessa terra com la deessa de la fecunditat, representada en forma de dona amb pits nus i grossa, característica de la deessa de la fertilitat. Així, el conreu de la terra va ser estretament associat als rites religiosos. Gea és així, doncs, deessa de la mitologia grega, que personifica la terra, considerada com l'element primordial d'on sortiren les races divines, mare dels déus i mare universal.

I com no, continues aquí a les zones de Ràdio Castell i en el 103.4 a la teva freqüència o a través de la web Ajuntament del Castell, Ràdio Castell, o a través de l'aplicació Radio Garden. Cerques, te la descarregues i cerques Ràdio Castell, Sorcella de Menorca, el Castell i, evidentment, la nostra ràdio. Pues ara anem a recordar o conèixer de nou, depèn de qui estigui escoltant, aquesta Menorca terra de llegendes. La d'avui es diu El Pou del Cautiu i diu així: hi havia un missatger d'As Mitjor Gran que corria com el vent, avisava molt ràpidament de l'arribada dels moros. Un dia aquest aconseguirà localitzar-lo i el rodejaren, però el missatger es va enfumar. Un moro sedent va obrir un pou i el trobà allà. El capturaren, l'obligaren a competir amb els corredors africans i va perdre. Però un dels africans el desafià a córrer terra endins i el missatger va aprofitar per desaparèixer. Prest es sentiren donar el senyal de «Moros en terra!». Des de llavors s'anomena El Pou del Cautiu.

I acabem d'escoltar aquesta música que ens arriba tradicional de Grècia. I ara, bueno, hem de donar l'enhorabona a Nana Ferrer perquè la revista Enderroc pues, l'ha titulada el seu disc Pa, el seu treball Pa, com el millor disc de folk de 2026 a les Illes Balears. I com no, anem a escoltar el tema que es titula de Nana Ferrer, Totes les masses.

I acabam d'escoltar Gaivota, o Gaviota, en castellà, d'en Amàlia Rodríguez, una versió molt antiga, perquè era al principi de quan ella interpretava, començava a cantar. I és una recopilació d'un vídeo fet en aquell temps amb els mitjans que se tenien. I ara anem a escoltar a una altra... Una altra, Amàlia Rodríguez, que aquí ja l'havíem escoltat, perquè quan jo feia un programa de músiques del món, que no me'n recordo exactament, músiques del món i de la pell de brau, crec que es deia en aquell temps, ja l'havia posat en Amàlia Rodríguez cantant en castellà. Així que anem a escoltar en Amàlia Rodríguez cantant Los Piconeros.

Bueno, i anem a escoltar un altre tema en castellà d'Ana Maria Rodríguez. Ella és portuguesa, canta fados, com sabeu, cantava, canta, perquè per jo sempre és present, perquè la podem escoltar amb molts de registres. Així és que anem a escoltar una Amàlia cantant Ole, mi morena.

I amb aquesta música de fons, aquest The Children's Garden, The Give and Take, i altres músiques, anem a conèixer pues, algunes cosetes que estan passant aquí a Es Castell, o que passaran. Recordem aquests 25 anys de vida amb Alba. Aquesta exposició a la Sala Polivalent de Solellet, a la plaça Esplanada 12 d'aquí d'Es Castell, des del dia 25, que va començar de setembre, fins al dia 9 d'octubre de 2026, a horaris de dilluns a dissabte, de les de 8 a 20 hores.

I, bueno, i també aquest cicle de tallers per a famílies i infants de 6 a... Perdó, vull dir a l'inrevés. De 0 a 6 a 6 anys. Perdó, de 0 a 6 anys. Exploració literària. Acompanyat per Raquel de Manuel Mur a la Biblioteca del Castell els dilluns 26 d'octubre. Així que tens prou temps. A quina hora? A les de 8 hores. O sigui, a les 6 del capvespre. Vale? Pues aquest cicle de tallers per a famílies i infants entre 0 a 6 anys. Exploració de la literatura acompanyat per na Raquel de Manuel Mur. Aquí, a la Biblioteca del Castell, Àngel Ruiz i Pablo, dilluns, dia 26 d'octubre, a les de 8 hores.

continuem ratllant d'aquestes activitats que es faran aquí i que s'estan fent, o s'han fet ja aquí a Es Castell. A Talassa, en aquest centre de patrimoni marítim de Menorca, altres activitats culturals d'aquest mes d'octubre de 2026. Avui divendres, dia 2, es començava aquesta exposició de fotografies narratives sobre el Port de Mo, organitzat per Esbob de Menorca, del 2 d'octubre al 30 de novembre, a les 18 hores, obertura, portes, exposició. A les 19 hores era la inauguració i entrega de premis. Divendres 16, projecció del llargmetratge documental Los Parranderos, una part de la història musical de Menorca, i participen Mata Timoner, productora audiovisual Beb Cardona i Xavier Seguí, musicòlegs. Organitza l'Ajuntament d'Es Castell a les 20 hores a Talassa, centre de patrimoni marítim d'aquí de Menorca i concretament que està situat aquí a Es Castell. I és divendres, dia 23, una xerrada, pintura figurativa, contemporània, un retorn clàssic, autor Jordi Díaz, a la mà, organitza 40 anys i Ajuntament d'Es Castell, a les 19:30 hores. I moltes coses més, en el mes de novembre, desembre, fins que acabi enguany.

Bé, i a veure si me surt bé aquest galego. Diu, miga, miga, filla de terra, miga, miga, vot la serra. A noite das meigas comença a cantar. Cando cantan as meigas, Galicia escoitará. És un homenatge a cultura galega, a súas lendas e a memòria da terra. És un tema que està fet amb IA i sona bastant bé, però sàpigues ses veus, perquè ses veus són perfectes i sempre sonen igual, tant ses masculines com ses femenines.

I bé, arribem al final d'aquest programa d'Aquea, d'avui divendres, dia 2 d'octubre de 2026. Aquí a les zones de Ràdios Castell, el programa d'Aquea, com no, en companyia de Nadalina. Desitjar-te molt bona nit, una abraçada molt forta i que tinguis un bon cap de setmana. I un record molt especial a aquelles persones que no hi són amb nosaltres, però que estan al nostre cor. Molt bona nit.

Mais... Contigo, amigo. És un programa que es va emitir dos... Es van fer dos capítols, però no es va continuar. Aquí a les zones de Ràdio Castell. Intentaria ser un podcast que per motius de feina no he pogut desenvolupar com toca. Així que aquesta horeta dedicat a aquest podcast, que encara no està cosit com toca, escoltarem alguns dels poemes interessants, perquè hi ha molts. Que interpreta la veu fantàstica d'en Ricardo Bonte, temes d'en Benedetti i altres. Escoltarem des d'ara mateix, que són les 9:04, aquí a les zones de Ràdio Castell, fins les 10 de la nit. Recorda, et trobes en el 103.4 de la freqüència modulada.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana, és nota serva salada.

defensar que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De Ló.
0: Ah, de Mó, que maco.
1: No, de Ló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es cansen.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

La llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i s'escaufor que té el teu dit, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat, que tot cert mentre camines quan la lluna s'amaga a terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre es va ponent el sol, observant la gent com passa.